0: Hoy por hoy.
1: Radio Ontinyent.
2: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
3: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
2: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
4: ¿Sigue disponible?
5: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
6: Así me ahorro la inmobiliaria.
7: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
8: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
9: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
8: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
10: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
11: Bèlgida ja viu les seues festes patronals i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser t'ho contarem en directe. Este dijous, 6 d'agost, de 12 i 20 a 2 del migdia, no et perdes el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes patronals de Bèlgida. Emissió en directe des de la Casa de la Música de Bèlgida. Durant el programa parlarem amb els protagonistes de les festes, representants municipals, càrrecs festers i totes aquelles persones que fan possible una celebració plena de tradició, emoció i convivència. Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes patronals de Bèlgida. En directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Viu la festa amb nosaltres, perquè les festes patronals de Bèlgida també s'escolten a la Ser.
12: Et sona la marca Ser Empresarios?
13: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
12: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
13: I què cal fer per apuntar-se?
12: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
14: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: por hoy.
1: Radio Ontinyent.
2: ¿Sents això? Ja es respira la festa als nostres carrers. Música, pólvora, mores i cristians, sopars a la fresca i moments inolvidables. L'Ajuntament de Benicolet et convida a viure les nostres festes patronals. Del 31 de juliol al 9 d'agost, vine a compartir, celebrar i fer poble amb tots nosaltres. Benicolet t'espera. Viu les festes amb nosaltres. Consulta la programació a les xarxes socials municipals.
3: Jefe, ¿un nomikai?
4: ¿Un nomiké?
3: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
5: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
6: ¿Nomikai?
5: Y acaba diciendo,
6: ¡otro cremaet!
5: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
7: Bèlgida ja viu les seues festes patronals i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser que ho contarem en directe. Este dijous, 6 d'agost, de 12:20 a 2 del migdia, no et perdes el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes patronals de Bèlgida. Emissió en directe des de la Casa de la Música de Bèlgida. Durant el programa parlarem amb els protagonistes de les festes, representants municipals, carres festers i totes aquelles persones que fan possible una celebració plena de tradició, emoció i convivència. Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes patronals de Bèlgida. En directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Viu la festa amb nosaltres, perquè les festes patronals de Bèlgida també s'escolten a la Ser.
8: Et sona la marca Ser Empresarios?
9: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
8: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
9: I què cal fer per apuntar-se?
8: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
10: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: Bueno, puntero. Esto es acabar por todo lo alto, ¿eh? Y wow. Además, tonterías.
1: Pelos de punta.
0: Bueno, pues para ti, que mañana, muy prontito por la mañana, volverás a la cocina de ese restaurante en el que trabajas a preparar las cosas para el menú del día, para ti y para todos los demás. Mañana volvemos a las 6, las 5 en Canarias. Hasta mañana.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Radio Ontinyent, Cadena SER.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, la Baida Albaida. Carmen Úbeda.
4: Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hoy por Hoy, on tinyen la Vall d'Albaida, en este dilluns 3 d'agost. És un plaer tornar als estudis de Radio Ontinyent per acompanyar-vos en este inici del mes d'agost, un inici marcat per esta calor intensa, després d'un mes de juliol que ha fet història com el més càlid des de que tenim registres. Però també tenim ganes de continuar compartint amb tots vosaltres l'actualitat dels nostres pobles. Entrem en un dels mesos més esperats de l'any a la nostra comarca, amb les festes patronals i de moros i cristians com a les grans protagonistes, no sols a Ontinyent, sinó a molts pobles de la nostra comarca. Però bueno, no tot serà festa, perquè al llarg del programa també abordarem més principals temes d'actualitat que marquen estos dies a la Vall d'Albaida. Parlarem d'innovació, de cultura, de patrimoni i també de solidaritat. I, com sempre, vos acompanyarem fins a les 2 del migdia. Gràcies per triar-nos un dia més. I anem a començar un dia més coneguent quin és el pronòstic de l'oratge amb el nostre meteoròleg, en Lluís Francesc. Bon dia, Lluís, què tal?
5: Hola, Carme, molt bon dia. La primera setmana d'agost comença amb temperatures altes, valors que aniran variant durant la setmana. No anem a tindre valors propis de l'època de l'any, però en algun moment sí que el tindrem, perquè anem a tindre variabilitat termomètrica els pròxims dies. En quant a pluges, en principi queden delimitades al nord-oest, però no descartem durant aquesta setmana que tinguem un ruixet. De moment, este dilluns descendixen lleugerament les temperatures, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, termòmetres que tornaran a superar els 35 graus, dia entre poc nuvolós i intervals, molt estable i amb vents variables en superfície. El dimarts seguim amb nits tropicals. Pugen lleugerament les màximes. Hem de dir que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per altes temperatures a l'interior sud de la província de València. Serà una altra jornada estable i càlida i entre poc nuvolosa i intervals.
4: Moltes gràcies, Lluís. Baixen les temperatures. Tomàs Marín, bon dia, què tal?
6: Bon dia, Carmen, com estàs?
4: Que bé.
6: Que raro se te fa,
4: que alegria tornar a escoltar-te.
6: Sí, igualment, sí, sí. Igualment, la veritat. Bueno, estem així un poquet pegant canvis i pegant voltes a tot, que si un se'n va de vacances, que si l'altre
4: no
6: torna...
4: Ja vam avisar que és el que passaria, no? Que anirien passaria canviant les veus en els programes també per donar un poquet de frescureta també.
6: Exacte, i vacances més que merescudes per als nostres compis, faltaria més. I,
4: clar,
6: ja,
4: que sí.
6: I de segur que d'ací no res, en dues setmanetes ja tornem a la normalitat. Bueno, Carmen, vaig a contar-te les temperatures, perquè ja ho ha comentat el bo de Lluís Francesc, que a pesar també torna de vacances...
4: Sí?
6: La setmana,
4: sí?
6: Bueno, ha estat dues setmanes on he tingut que fer d'home de l'oratge. M'ho he passat molt bé, la veritat. I en aquest moment la temperatura on tinguem és de 32 graus. Molt bé, eh?
4: Bueno,
6: assequible.
4: No està mal,
6: que
4: no
6: m'ha arribat a dir 40, 41, autèntiques barbaritats.
4: Sí, inclús 44 durant el mes de juliol.
6: Més mal que es pillava en casa aquestes hores, eh?
4: Brutal.
6: Si no, uf, malament. També la nostra comarca la temperatura es troba entre els 30 i els 33. Els 30 que marca Agullent i els 33 que marca Montitxelvo. I per donar-te dos exemples de com estan les coses a hores d'ara, vaig a triar dos municipis que estan en aquests moments en festes. Tenim 32 graus al municipi d'Otos i la mateixa temperatura també a Llalo de Malferit.
4: Doncs amb aquestes temperatures anem a la picaeta.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: repassant, com no, quina és la programació que tenim preparada per a este programa, per a l'Oi per Oi. Anem a parlar d'uns dels projectes industrials més innovadors que s'estan desenvolupant a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Ho farem amb Alicia Olcina. Ella és agent d'innovació d'Innovai Cluster. Anem a conèixer com la intel·ligència artificial pot anticipar avaries abans de que es produïsquen gràcies a un projecte que ha rebut eixe suport d'Innovai. Coneixerem tots els detalls de la veu d'Alicia Olcina. I com no, no podíem no parlar del temps, de tota esta calor. Així que tindrem amb nosaltres a José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET a la Comunitat Valenciana, per analitzar quines són aquestes dades de juliol, que ja sabem que ha sigut un juliol històric, el més càlid des de que tenim registres a la Comunitat Valenciana. Parlarem de les altes temperatures, del canvi climàtic, de si pujaran, de si baixaran, i farem ixe pronòstic del temps també, perquè, Tomàs, és interessant també saber les temperatures, perquè molts pobles, com bé dius tu, és ja estan en festes.
1: Estan en festes. Hi ha que saber subministrar un poquet l'oratge amb tot el que és la pròpia festa, i la veritat és que en aquests moments crec que passen pitjor la nit que el que és el dia.
0: I preguntarem també sobre les nits a José Ángel Núñez, perquè crec que estan sent unes nits, bueno, jo parlo per mi, insoportables.
1: No, persona, igualment, pensa el mateix.
0: Tòrrides, tropicals, sí, sense baixar dels 25 graus,
1: clar,
0: patim moltíssima calor.
1: Sabem que aquestes temperatures són habituals, però les temperatures a la nit a mi m'estan sorprenent molt. La veritat, jo recordo les nits a la fresca, que a més és el nom que moltes programacions culturals porten dels municipis, i pareix que anem a tindre que canviar el nom, i haurà que buscar un altre...
0: Mitja caloret.
1: Exacte.
0: Més cosetes. Coneixerem també una campanya solidària de recollida d'ulleres que ha impulsat Agullent, que ja ha fet la seva primera recollida. Parlarem amb Manolo Cervera, i és membre de l'ONG Visió Sense Fronteres, i anem a parlar de com unes ulleres que ja no s'utilitzen poden canviar la vida de diferents persones. Ens ho contarà Manolo Cervera. També anirem fins a Fontanars dels Alforins per parlar amb Maria Àngeles Beneito. Ella és la regidora de Cultura, perquè el municipi ja comença a preparar una cita que és històrica: el seu centenari com a municipi independent, que es complirà en 2027. Enguany complixen ixe 99 aniversari, també cada 5 d'agost fan festa al poble amb moltes activitats, però bueno, parlarem també d'ixe centenari que se celebrarà l'any que ve. Més cosetes. A Albaida tenim molta comarca per avui. Parlarem amb Maria Luisa Platormo. Ella és la recent designada cronista oficial del municipi, perquè molt important això, perquè Albaida torna a tindre cronista oficial després de 41 anys. Així que conversarem amb ella, estarà així al nostre estudi, perquè ens conte com afronta este nomenament, i també per parlar sobre la importància de preservar la memòria històrica dels nostres pobles, que ho parlem moltes vegades. I acabarem el programa amb Àlex Borrell, regidor de Cultura d'Ontinyent, per fer un balanç de l'edició de Cultura de Barri, que ha omplit de música, de cine i d'espectacles tots els barris de la ciutat. I també parlarem de la programació dels pròxims mesos, en concret de l'arribada d'Ismael Serrano al Teatre Txegaray el 25 de setembre. Encara queda, però és que les entrades estan ahí, i...
1: Això és com les tribunes de l'entrada.
0: Exactament.
1: Si no espavilés,
0: te quedes sense. Ja ho sentiu en la promo. O espavileu o es quedareu sense entrada.
1: Ho parlava en Esteban la setmana passada, quan es va anunciar que arribava Ismael Serrano. Clar, a mi em va pillar un poquet desprevingut, perquè no el coneixia personalment. I estàvem parlant, qui és Ismael Serrano? Bueno, te canses molt xuletes, i de segur que va omplir el Txegaray. No se presenta, ho tinc molt clar.
0: Així que ja ho sabeu, és el 25 de setembre, però les entradetes estan a la venda.
1: Quan abans millor.
0: Així que aprofitarem per recordar-vos-ho també al final del programa amb Àlex Borrell. Tot això és el que tenim a l'Oi per Oi, Tomàs. Que se cuecen a l'hora 14.
1: Moltes coses, la veritat. Anem a estar molt pendent d'aixes xerraetes que vas a tindre fins a les 2 de la vesprada a l'Oi per Oi, on tinguem la Vall d'Albaida. Però bueno, el principal titular que tenim ho fou la setmana passada, a finals de la setmana passada, i ho va ser este inici de setmana, aixa arribada del nou centre Incloutea, aixa arribada real d'aquest centre que tindrà més de 50 places. Comentarem un poquet en què consisteix aquest centre, us farem un poquet de desglosament de tot el que va suposar per a, ja no per a Ontinyent, sinó per a tota la comarca i les comarques centrals. Per altra banda, també ens volem centrar, perquè fa comarca, en una detenció a València, però que afecta el municipi de Montaverner, entre altres 10 localitats de València, de la província de València, per diversos robatoris. Un d'ells es va cometre a Montaverner. Us contarem més cosetes. Parlarem també de prevenció d'incendis, un tema molt, molt important. Per això ens centrarem en el municipi d'Agullent. Algun temeta que altre de municipis, farem diversos apunts, sobretot d'informació de servei. I per altra banda, tancarem com sempre contant-vos l'agenda festera per a este dia. Us avance que parlarem d'allà lo de Malferit, parlarem d'Otos, avui és l'acomiadament al municipi de Rugat, entre altres localitats, i també, com no, ens centrarem en la crònica esportiva que sempre fem en l'últim minut d'hora 14.
0: ¿Algún apuntet esportiu, Tomás?
1: Bueno, el primer partit de la pretemporada de l'Ontinyent va ser el passat dissabte, l'estrena de Rubén Sanz com a entrenador.
0: Sensacions?
1: Bé, positives, la veritat, és que és pretemporada. Ara no pots matar a ningú parlant mal, la veritat. Però, bueno, sincerament, molt bona primera part. La segona es va costar un poc més, és normal, hi ha que agafar ritme. Però, bueno, sensacions molt positives. Es va anunciar a més en el descans un fitxatge, que sempre és algo interessant, Moreno, que arriba des de la Societat Deportiva Eivissa. I, per altra banda, també estem molt contents perquè era un partit marcat en el calendari per l'esportiu, però també per lo solidari, perquè tot el recaudat anava a anar destinat, bueno, va destinat a la Fundació Diabetes Zero. Es van a replegar més de 1.000 euros. És a dir, una molt bona notícia per a continuar amb la investigació de la diabetes tipus 1. L'Ontinyent 1938 jugarà el pròxim partit de pretemporada dijous davant el Bocairent. També serà un partit amb una vessant solidària. I per altra banda, puc contar-te que van tindre activitats al circuit d'Albaida, van tindre la volta a peu a Castelló de Rugat, entre altres qüestionetes que ja saben que al llarg de la setmana us anirem contant en tots els espais informatius i també en Estoy por Hoy.
0: És estiu, però l'esport no para, eh?
1: No para, i comença la pretemporada. Tu pensa que quan nosaltres comencem la temporada radiofònica, que és el 31 d'agost, i la setmana ja tenim futbol. I la setmana ja anem al lío. No tenim ni una setmaneta d'adaptació en els ser deportius. Res de res. Al lío. Va de bo. Va de bo, però bueno, que sempre es fa molta il·lusió i crec que tothom té ganes d'esport també.
0: Bueno, Tomàs, un plaer tornar a compartir estos estudis
1: igualment,
0: amb tu.
1: Igualment. Te veig molt bé, eh? T'ha vingut bé les vacances.
0: Sí, sí.
1: Desconexió.
0: Estic morena.
1: Sí.
0: Estic morena. Ostres,
1: sí que a mi mai me passarà això d'estar moreno, eh? Perquè jo, vamos,
0: que bé, que bé. Sempre va bé desconnectar. Ara l'ha tocat al nostre company Esteban, que ja li tocava. S'ho mereix. S'ho mereix. També Miguel està de vacances. Així que...
1: Miguel, la setmana que ve el tenim així.
0: El tenim així de nou.
1: A Miguel també se li haurà passat volant, segur. Així que una abraçada tant per a Esteban com per a Miguel. I nosaltres amb molta il·lusió esta setmaneta, que estem soles i, a més, amb una cita molt xula, eh? Tenim esta setmaneta. Ho contem demà, si vols.
0: Vinga, va, demà diem.
1: Així anem a fer un poc de goleta.
0: Demà ho diguem.
1: Esteban va fer l'espoiler, però per si no ho recorden, eh?
0: Esteban és que és molt de fer spoilers.
1: No,
0: sí. Però, bueno, va, anem a dir-ho demà.
1: Crec que es va dir tota la programació fins a que comença la nova temporada.
0: Vinga, va, esperem a dir-ho demà.
1: Exacte.
0: Tomàs, ens veiem a les 2:17, qualsevol coseta. Ja saps on estem.
1: Xarrem, fins ara.
0: I ara uns minutets de publicitat i continuem en este Hoy por Hoy, on tinguem la Vall d'Albaida.

0: Agost és sinònim de germanor a Bèlgida. Del 31 de juliol al 13 d'agost, Bèlgida és vist de festa. Viurem l'emoció dels moros i cristians. Orquestres, la millor música al carrer, el teatre i la passió del campionat de raspall. Vine amb els teus a gaudir de les nostres festes. Ajuntament de Bèlgida.
1: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
2: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
3: Hoy por hoy en Tinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
4: 12:33 minuts, continuem en directe este Hoy por hoy en Tinyent, la Vall d'Albaida. I anem a parlar d'intel·ligència artificial, perquè la IA continua obrint-se pas en la indústria valenciana amb projectes que van molt més enllà de l'automatització. Anem a parlar d'un exemple de projecte destacat, una iniciativa impulsada per Camax Calol Coutils i Aris Nova, i també amb el suport d'Innovai Cluster com a agent d'innovació, que desenvoluparà un sistema de manteniment predictiu capaç d'anticipar avaries que abans de que es produïsquen. És un projecte que combinarà intel·ligència artificial, analítica avançada, dades industrials i moltíssimes coses més. A més, el projecte servirà també per a demostrar tecnològicament perquè altres indústries valencianes puguen conèixer i replicar aquesta tecnologia. Així que parlem amb Alicia Olcina, agent d'innovació d'Innovai Cluster, l'entitat que ha acompanyat la preparació i la gestió d'aquest projecte, per conèixer més detalls. Alicia, bon dia, benvinguda, què tal?
5: Hola, Carmen, bon dia, com esteu?
4: Molt bé, Alicia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Conta'ns un poquet en què consisteix este projecte.
5: Doncs el projecte de Camax, Galol i Aris Nova és un projecte que perteneix a la convocatòria d'assimilació de tecnologies, que és una convocatòria que és prou recent, val? És una nova línia que duen davant l'IBACE, MESI, i en ella el que es pretén és que la indústria plantegi reptes i a partir d'ahir, aquests reptes que són industrials i manufacturers, les pimes tecnològiques donen la solució tècnica de forma adaptada al repte.
4: Uh-huh. I quin problema concret resol esta tecnologia?
5: Pues per a que es feu una idea, a nivell de fàbrica, les línies de manufacturació solen haver parades, incidències i una sèrie de control del tema també energètic, de tema d'aules i de més, i temes de temperatures. Aleshores, això fa de centrar, no?, totes les dades que n'hi ha a nivell històric i a nivell de lo que succeeix en el dia a dia, i ens diu com anteposar-se, no?, o com tindre una prevenció d'antema. Aleshores, en aquest moment tenim una sèrie de, diguem, de propostes, no?, que els tècnics o els que estan al càrrec de la fàbrica poden corregir-ho en un temps i no tindre aquestes parades o aquestes pèrdues de temps. I això suposa també estalvis a nivell econòmic i també a nivell d'energia.
4: Uh-huh. Parles, no?, d'aixòs estalvis. Quines coses més creus que aporta respecte al manteniment tradicional?
5: Pues respecte al manteniment tradicional, d'aquesta manera tindrem, diguem, en bases de dades, tot el coneixement tècnic que n'hi ha al llarg de la trajectòria de la fàbrica o de la línia en concret. Aleshores, aquest coneixement, si es manté, es pot explotar i donar una sèrie d'estratègies i accions a millorar.
4: Uh-huh. Sempre parlem, Alicia, de la intel·ligència artificial i m'agradaria saber com intervé la intel·ligència artificial en este sistema, analitzar les dades o com funciona exactament.
5: A veure, així hi ha un aspecte tècnic que ja és un poc més avançat en el que està el tema dels gemelos digitals, val? I el tema de machine learning, que és a dir, d'alguna manera es simula, val? En aquest aspecte, no?, d'intel·ligència artificial, com pot donar-se o desenvolupar-se una situació d'una forma millorada respecte a lo que seria que podria passar en l'actualitat. És a dir, el dona com diferents escenaris en el que són, diguem, més avantatjosos de lo que es poden donar en realitat. Uh-huh. No sé si m'expliques, un poc complex, però és una manera de simular, no?, i donar-te diferents escenaris en el que podries tu elegir i que sigui millor per al rendiment de l'empresa.
4: I com ha sigut el vostre paper? Quin ha sigut el paper d'Innovall en la gestió i l'impuls d'aquest projecte?
5: Pues desde Innovall, pues bueno, hem treballat de la mà amb dues empreses associades, val, que la veritat que han tingut una actitud molt, molt positiva i bona iniciativa per tard de col·laborar conjuntament. I nosaltres des d'Innovall els hem acompanyat a l'hora de plantejar l'estructura del projecte, de fer la sol·licitud que sigui la més alineada en la convocatòria per tal d'obtenir bueno, un bon resultat, una bona baremació per a que siguera concedit aquest projecte, que així ha sigut i de fet està entre els millors valorats de tota la convocatòria d'assimilació. I bueno, pues nosaltres ja després pues, els acompanyem, no? També la part tècnica d'execució, la part econòmica de justificació, i sobretot pues bueno, pues digam-los, no, pues sempre motivant-los i que estiguen al peu del canyó en la innovació.
4: Important aquesta part tècnica de la qual parles, però també la part pràctica, perquè si parlem de l'impacte en la indústria, quins beneficis podria notar una empresa que pugui implantar una tecnologia com esta?
5: Pues, vull dir, això sí que realment sí que suposa evidentment una inversió, no, però bueno, també al mig plaç sí que tens un retorn econòmic en el que vas a tindre, vale, menys incidències, i això implica un estalvi, val? Aleshores, en això sí que es pot amortitzar la inversió. Després, en la part de conservació de dades, també és molt important.

Poc més d'un minut per arribar a la una del migdia. Ja saben, en uns minutets tenen les notícies d'àmbit nacional i internacional i nosaltres tornem a la una i poquets minuts. Gràcies per acompanyar-nos.

0: I abans de la primera de les entrevistes, anem a fer una breu pausa per a la publicitat i tornem en uns minuts.
1: Sense això? Ja es respira la festa als nostres carrers. Música, pólvora, moros i cristians, sopars a la fresca i moments inolvidables. L'Ajuntament de Benicolet et convida a viure les nostres festes patronals. Del 31 de juliol al 9 d'agost, vine a compartir, celebrar i fer poble amb tots nosaltres. Benicolet t'espera. Viu les festes amb nosaltres. Consulta la programació a les xarxes socials municipals.
2: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
3: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
2: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
4: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.
5: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
0: Una de la vesprada, 10 minuts, i anem ara fins al municipi d'Agullent. I anem a parlar d'un gest molt senzill, el de donar unes ulleres que ja no utilitzem. Ja saben que pot canviar la vida d'una altra persona. És una filosofia de la campanya solidària impulsada per l'Ajuntament d'Agullent i l'ONG Visió Sense Fronteres, que ja ha realitzat el primer lliurament d'ulleres recollides gràcies a la solidaritat dels veïns i veïnes. Una iniciativa que continua oberta i que permet donar una segona vida a ulleres graduades i de sol que estiguin en bon estat, que seran revisades, classificades i adaptades abans de ser enviades a països en vies de desenvolupament. Així que per conèixer tots els detalls parlem amb Manolo Cervera, membre de l'ONG Visió Sense Fronteres. Manolo, bon dia, bona vesprada, què tal?
6: Hola, bon dia. Hola, Carmen. Pues molt bé, ho has explicat perfectament. Ja crec que queda tot molt clar què és el que nosaltres projectem en la recollida d'ulleres.
0: Uh-huh. Primer que res, com valoreu esta primera resposta, esta primera recollida de la campanya d'ulleres a Agullent?
6: A veure, per a nosaltres, quan un ajuntament, per dir un, no sé, una entitat ja oficial, uh-huh, es fa endavant en donar la informació al seu poble per a que puga donar unes ulleres que ja no l'està utilitzant, les que estan en el calaix, que, en fi, aquestes que sempre estan ahí i uno pensa què és el que faré en elles. Uh-huh. Pues nosaltres donem l'oportunitat a que les ulleres tornen a ser utilitzades. Uh-huh. I conforme has dit, i ho has dit molt bé, han de ser ulleres que es puguen de deberes reutilitzar. I reutilitzar vol dir que si a tu te les donen, tu te les pugues posar. Perquè a vegades pues, les ulleres de pasta, les ulleres que s'han quedat dins del calaix, per el temps solen anar perdent la qualitat i es queden apegaloses. I clar, això no té solució de reparació. Mm-hmm. Nosaltres tenim convenis fets tant en la Universitat d'Alacant, en l'escola de el Departament d'Òptica de la Universitat, com en el CIP de Formació Professional Mislata, en el que ells les netegen, o sigui, han comprat màquines a postes per llevar les ulleres, uh-huh, després de secar-les, després de marcar-les altra vegada, després de embolsar-les. Una de les coses més importants per a nosaltres, per a poder després treballar, és que totes les dades que repleguen les posen dins d'una fulla Excel. Tant per a saber si és de xiquet, si és de xiqueta, en fi, que això no és el més important, però el tamany sí. I les embossen de 10 en 10, posen el número adient i van arreplegant-les. Nosaltres no les enviem a cap lloc, som nosaltres, uh-huh, quan en les campanyes, cada un de nosaltres, hem de suposar que anem 5, 10 persones, portem 2 maletes plenes, sempre. Uh-huh. Tant és així, pues, que ja hem donat, en els 25 anys que portem en marxa, aproximadament pues, 50.000 ulleres.
0: Quina barbaritat.
6: Tant de sol com de vista, com hi ha les que venen premuntades, que són les de vista cansada. En fi, estem molt satisfets del treball que fem i molt agraïts de l'ajuda que la gent aporta.
0: Uh-huh. Perquè, com bé deies, poden ser tant ulleres graduades com ulleres de sol. On es poden entregar les ulleres per a la gent que ens estiga escoltant? I si alguna persona té dubte de si una ullera pot ser vàlida o no, pot acostar-se i preguntar-ho?
6: Mira, quan un ajuntament com el de Agullent s'ha fet endavant i l'altre dia vam estar una altra companya, jo, com a membres de la ONG, per arreplegar-les i agrair-los el seu esforç, pues, en aquest mateix lloc, com ja hem dit exactament el que nosaltres necessitem, pues, els poden explicar. Però qualsevol de les òptiques, normalment, quan tu vas en les teues ulleres que t'acabes de comprar unes i dius, què faig en aquestes? Vale, pues aquestes normalment ell les guarden i després es solen posar en contacte amb nosaltres per a avisar-nos de dir, mira, tinc una caixa plena d'ulleres, però les envie, jo es dono a lo millor la direcció directa de Mislata, o, en fi, que sempre n'hi ha una solució clara per a poder arreplegar aquestes ulleres.
0: Uh-huh. I quantes ulleres...
6: Pregunta les teues coses.
0: Sí, sí. Quantes ulleres heu recollit en este primer lliurament en el cas d'este municipi, d'Agullent?
6: Bueno, doncs teníem una caixa completa, jo no les he comptat, sí? Perquè aquesta és la feina que ara, després, hem d'arreplegar-les totes i les, quan les portem o tant a Mislata com a la Universitat d'Alacant. Uh-huh. I ells són els que continuen fent aquesta feina. Però, en fi, lo de la quantitat,
0: sí,
6: no és tan, tan important, perquè el més important és posar en valor la reutilització d'aquestes ulleres.
0: Uh-huh.
6: Quan nosaltres arribem a un país, i, per exemple, jo sóc el responsable de Senegal, i allí pues, anem normalment pues, per almenys 4 optometristes, un especialista en fulla Excel per a buscar les ulleres, un ajudant per a anar buscant-les. En fi, portem normalment, ja dic que entre 8 i 10 maletes plenes d'ulleres. Per què? Pues perquè, clar, has de buscar les que s'aproximen més a les necessitats de cada persona.
0: Uh-huh.
6: Són ulleres que ja tenen una graduació, però els ulls, bueno, pues, més o menys, tots fluctuen d'una manera o altra, però semblant, i les deficiències, sempre que puguis pujar la visió d'una persona, ja has tret algo positiu.
0: Exactament, aunque millores un poquet. Parlaves que eres el responsable, sí, de Senegal. En quins països esteu treballant actualment?
6: Pues, nosaltres estem en Kènia. A més, en Kènia també estem dins de la Universitat de Kakamega, perquè la nostra presidenta, Isabel Signes, i a més fundadora de l'ONG, ella no vol solament... recorda't en allò de la canyeta i el peixet, no?
0: Uh-huh.
6: De ja portar només les ulleres, sinó que el que importa molt és la formació en el mateix país, en la gent que puga després ella anar ampliant la xarxa d'ajuda. Pues allí ja estan fent-se cursos de formació. En Sierra Leona, que és un país d'extrema pobresa, que ha passat 11 anys d'una guerra horrible, i els resultats sempre de les guerres són molt dolents, molt, molt, que, bueno, que uno no s'ho pot imaginar fins que ho veu, perquè damunt en la gent en més pobresa, en més necessitat, sempre apareixen les rates, i dic rates no físicament, sinó aquesta gent que se n'aprofita del dolor des de més, donant-los algo que es fa a oblidar, com és que hi ha una droga que es diu Kush, en la que bueno, fentanil o tramadol i no sé què més porten, barata, però està destrossant un país que ja està en alarma nacional. Nosaltres, per a aquesta campanya d'ajuda, també fem arreplega en aquest cas són diners, perquè estem creant un centre de recollida d'aixòs. Van començar amb les xiquetes. Uh-huh. Fixa't les paraules que es dirien xiquetes. Xiquetes, i ara també xiquets, perquè allí un xavalet està per al carrer, para la policia, no tens un lloc on anar, directe a la presó, en els majors, sigui conforme sigui, és un desastre. Uh-huh. Entonces, el que estem fent és procurar ajudar en la recuperació d'esta gent, donant-los una formació i algo més, això és el que fem en Sierra Leone. Uh-huh. En Camerún també operem, en Hondures també es fan operacions de cataratas, en fi, hem estat en molts països i anem als llocs on ens demanen ajuda. Uh-huh. Ara ens en demanen en altres llocs. No tenim tant de personal perquè tenen en compte que nosaltres el que utilitzem són professionals i els professionals normalment tenen faena. Uh-huh. I s'agarren de les seues vacances el temps
0: per a poder.
6: O demanen dies lliures que no cobren per a poder anar a aquests països. Uh-huh. Aleshores, dime.
0: Sí, no, anava a preguntar-te que a més de donar ulleres, perquè veig que estàs parlant molt dels projectes que teniu, de quines altres formes es pot col·laborar amb Visió Sense Fronteres per a la gent que no vos conega o que vos acabe de conèixer a través d'esta entrevista?
6: Sí, mira, la pàgina web, que és una pàgina web que sempre està en formació perquè sempre anem canviant coses per millorar, però bueno, en la pàgina web és visiosensefronteres.org, tal qual, visiosensefronteres.org. Allí es veu amplament que és el nostre treball, uh-huh, on treballem i com treballem. Uh-huh. Tenint en compte que els professionals són d'alt nivell i que es procura fer operacions de cataratas en el mateix estàndard que es fa així. Aportem nosaltres tot el material. Aportem les lents intraoculars, aportem els microscopis quirúrgics, bueno, tot el material, perquè, clar, arribes a llocs en els que la infraestructura és mínima. I això, fins que no estàs allí, no ho pots entendre. Des d'ací, el món es veu d'un altre color. Uh-huh. I així tenim problemes de que immigrantes sí, immigrantes no. Quan allà no són immigrants, però quan estàs vivint allí, veient la seva realitat, no pots comprendre com hi ha persones que davant la misèria i la pobresa de la gent, mira, ara l'altre dia ho has tingut ahir, uh-huh, el tema de Marroc, són bombolles que t'exploten davant del nas i no saps com, però sí, fam, misèria. I nosaltres no és que vulguem arreglar el món d'aquesta manera, però al ser una ONG professional, uh-huh, la gent pot col·laborar. Bueno, pues, mira, fent-se socis, nosaltres paguem 60 euros a l'any,
0: sí,
6: i això, o els 60 euros, no és que doni per a fer molta cosa, però
0: és una ajuda.
6: Cada granet, ja saps. I tenim un projecte molt bonic en la Índia, en el que nosaltres fem un projecte que es diu Apadrina Ulls, i en Apadrina Ulls antes eren 80 euros, però per necessitats econòmiques de la compra del material, pues, ara seran en 100 euros, nosaltres fem una operació de cataratas. En una altra ONG importantíssima en la Índia, es diu Embracing the World, uh-huh, que ells posen els professionals i l'hospital i nosaltres el material intraocular i les medicines que sempre fan falta per a després d'una operació.
0: Manolo,
6: i és tan fàcil,
0: sí,
6: com, dius, jo poso 100 euros sí. i sé que van directament a un hospital en el que van a fer una operació de catarates. És una altra forma de la que nosaltres estem orgullosos del nostre treball.
0: Uh-huh. A part de fer-se socis, tenim també, pel qual estem parlant, aquesta campanya que tenim a Agullent, la campanya solidària de recollida d'ulleres. Vos agradaria que aquesta iniciativa s'estenguera a més municipis de la Comunitat Valenciana?
6: Pues mira, ja tenim la gran sort de que gràcies a Agullent, una consellada de Fontanars dels Alforins, ha demanat informació per a fer exactament el mateix. Ja, ja tenim, pues, un altre punt de referència en el que hi ha anat uns companys de la ONG a parlar amb aquesta consellada. Ja tenen pràcticament el programa preparat. Si no és que, sí, l'ajuda, perquè, a més, això el que crea és consciència, també. Consciència solidària, que en qualsevol moment una persona diu, bueno, jo què puc fer? Perquè en realitat la majoria de gent sempre volen ajudar. Quan diuen, és que el món està molt mal, bueno, el món està mal, però quan vas a estos països, quan puges dalt de l'avió o antes de pujar, pegues una miradeta al teu voltant i en seguida, jo sempre ho faig així, perquè sóc un entremeliante, i pregunto, tu, on vas? Perquè, clar, en un avió en el que la majoria tenen un altre color, pues, els blanquers que van per allí, pues, si sabíeu la gent que n'hi ha ajudant, ajudant, la gent que és col·laboradora d'àrea que fa el seu esforç per a l'ajuda, per ajudar els altres. Això és una feina que no és fàcil,
0: Sí,
6: no és fàcil,
0: i això és
6: de casa,
0: Sí. I aquests gestos tan, bueno, tan senzills, en este cas, com donar unes ulleres que poden canviar la vida d'una altra persona. Manolo Cervera, membre de l'ONG Visió Sense Fronteres, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Carmen, gràcies a vosaltres per donar veu a una ONG que treballa per a que la ceguera evitable tinga aquesta finalitat i que no, per culpa d'unes ulleres, no que no tenen, o per una operació de catarates, arriben a la ceguesa.
0: Gràcies.
6: Jo penso que pega la pena.
0: Gràcies, Manolo, per la vostra labor. Gràcies, bon dia.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
6: Bon dia.
7: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
8: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
9: Jefe, ¿un nomikai?
10: ¿Un nomiké?
9: Nomikai. En japonés quedará a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
12: ¿Nomikai?
11: Y acaba diciendo,
12: ¡otro cremaet!
11: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
5: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
13: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cablewall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo 19,90 al mes. Cablewall. Este verano disfruta ilimitadamente.
0: Continuem en directe 1:28 en este dilluns 3 d'agost i viatgem ara fins a Fontanars dels Alforins, perquè el municipi es prepara per viure un dels moments més importants de la seva història. El pròxim 5 d'agost de 2027 es compliran 11 anys de la seva segregació d'Ontinyent i de la Constitució com a municipi independent. Enguany se celebra, per tant, el 99 aniversari, una efemèride que l'Ajuntament ja està preparant amb un ampli programa d'activitats culturals, patrimonials i institucionals. Així que parlem amb Maria Ángeles Beneitó, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, una de les responsables de coordinar tots els actes del centenari del municipi, perquè volen conèixer tots els detalls. Maria Ángeles, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
10: Bon dia, gràcies.
0: Maria Ángeles, què representa per a Fontanars dels Alforins arribar als 100 anys com a municipi independent, encara que enguany es complís i 99 aniversari?
10: Significa un motiu de celebració, un motiu d'alegria, de recordar d'on venim i d'on volem anar i sobretot de que volem continuar existint. Sabeu que de vegades la vida als pobles menuts és complicada, però els que ací vivim i els que ens visiten saben que gaudim d'una bona qualitat de vida, tot i que de vegades pues, el que t'he comentat no és fàcil, però volem continuar sobretot existint.
0: Perquè és una data tan important per a els veïns i veïnes del poble. Ja sabem part de la història, però per a la gent que no ho conega, que tingui aquesta curiositat.
10: Per què és important? Ja el dic, és una manera de celebrar. Tenim les generacions que ara vivim a València i a Fontanars, tenim clar la nostra identitat i la nostra existència, però no està de més això, recordar d'on venim i reafirmar-nos del que volem continuar siguent.
0: Quins seran els principals actes o activitats que preparareu per al centenari? Ja ho teniu clar? Perquè encara queda un any per a poder treballar.
10: Sí, clar, però donant l'envergadura de la celebració hem estat ja treballant en associacions, en veïnat, en voluntariat per acordar un mínim d'activitats, d'esdeveniments que puguen celebrar el centenari i ja estan més o menys adelantats. Escriure un nou llibre que complemente els anteriors, fer algun documental també que complemente ja els existents, actes institucionals, exposicions, més o menys per ahir van les activitats o la naturalesa de les activitats.
0: Si no m'equivoco, que teniu també una iniciativa de dotar d'una partitura a l'himne de la patrona. Quin valor té este projecte des del punt de vista cultural i com a regidora de Cultura de Fontanars?
10: En el nostre poble no tenim un himne com a tal, com a himne del poble. Jo crec que no hi ha ningú alforinen que no s'identifique en el himne de la patrona, sigues més creient o menys creient. Aleshores, ha volgut, tot i que té una música de base per a ser cantat, s'ha volgut com orquestar, que la banda de música puga acompanyar a la gent del cor per fer un himne doncs, més ric musicalment parlant.
0: I a més, per a que sigui una celebració de tot el municipi, i com bé deies abans, es vol implicar a les diferents associacions, col·lectius, als veïns. Com teniu previst organitzar tot això?
10: Ja s'han fet diferents reunions en el veïnat i en les associacions i en els diferents col·lectius per a replegar les inquietuds i les idees que hi havia. Crec que van començar a reunir-se ara fa mateixa un any, crec que era per l'estiu o després de l'estiu, i durant el 2026 hi han hagut reunions, unes més nombroses, altres ja en gent més particular per organitzar sobretot el finançament, l'organització, a qui encarregues d'esta tasca, qui va encarregar-se de l'altra, perquè al final esta celebració sola serà possible si la gent s'implica. L'Ajuntament fa com una mena de coordinació i, òbviament, buscar pues, sobretot el finançament tan propi com les diferents entitats que hem anat buscant, però són el veïnat i les associacions qui ens està ajudant realment i de les quals participen la majoria de les iniciatives.
0: Uh-huh. I d'aquest suport institucional trobem a la Diputació de València, que ja mostra la seva voluntat de col·laborar. Què suposa aquest suport per a vosaltres, per a l'Ajuntament?
10: Ha mostrat la Diputació de València i també l'obra social de la Caixa d'Ontinyent. Uh-huh. Amb dues estem en l'Ajuntament i en el poble en general molt agraïts. L'obra social de Caixa d'Ontinyent va ser la primera i ja ho ha fet de manera efectiva, està signat i acordat. I la Diputació de València vam estar la setmana passada l'alcalde Julio Biosca i jo en la seu de València i també el president va mostrar el seu interès i la seva voluntat per participar, tot i que no s'ha materialitzat de manera concreta l'ajuda seva.
0: Uh-huh. Tornant un poquet a les activitats, Maria Àngeles, sempre que parlem d'història, de patrimoni, mencionem la importància de que la gent jove siga conscient de conèixer tota la història, tot el patrimoni dels nostres pobles i en concret del vostre, de Fontanars. Hi haurà activitats pensades perquè puguen participar totes les generacions?
10: Sí, sí. L'important és el que tu has dit, que s'involucre la gent. I ja durant aquest últim any ja veus algunes pinzellades de que la gent jove s'interessa per conèixer la història nostra recent. Hem projectat algun documental ja dels que teníem fet, hem fet recull de testimonis o de memòria viva de la gent que comença a ser gran, i veus que la gent jove s'interessa per aquest tipus d'històries, per la manera en què vivien els forenencs fa 100 anys, de la manera que vam arribar a consensuar entre tots que tal vegada era millor esdevindre un municipi per poder-se governar segons els nostres interessos. I la gent gran al mateix temps agraeix en certa manera poder fer com un feedback d'informació del que ells van viure o que ells han contat que van viure els seus pares. I, mm-hmm. I això sempre és molt d'agrair.
0: I molt important també aquests testimonis de la gent gran del poble, no? Que va estar més prop de viure aquesta època.
10: Sí, sí, ara mateix ja queda molt poca gent. Crec que tenim a Dolores, que és centenària, l'any mm-hmm. passat va fer 100 anys i era una cria quan va passar això. Vull dir, efectivament ja no queden persones que van viure centenari de manera conscient, queden persones majors que ens conten el que van viure els seus pares. Però sí, sí, queden molts documentals. Afortunadament han hagut en el poble gent que ha tingut el gust i la implicació de replegar tots aquests testimonis i ara mateixa pues podem gaudir d'ells a través de textos o de medis audiovisuals.
0: Mm-hmm. Creus que este centenari, les activitats que ja porteu fent durant este any i aquests documentals que han anat projectant-se i també la gran celebració que tindreu l'any que ve d'aquest centenari, creus que servirà perquè molta gent descobrisca millor la història del municipi?
10: Sí, sense cap mena de dubte. Moltes vegades pues anem en el nostre dia a dia i deixem de costat la història més recent. També el que té els pobles menuts és que moltes vegades pues els mitjans que tenim de difondre la nostra història és menuda. Aleshores estem fent un esforç per reunir tota la informació que siga possible i posar a l'abast de la població de manera fàcil la història recent.
0: Maria Àngeles Benito, regidora de Cultura de Fontanars dels Alforins, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents d'eixe centenari, d'eixe aniversari, tant d'este 99 aniversari que es complís enguany, com per a l'any 2027 d'eixe centenari del municipi. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que passes molt bon dia.
10: Igualment, convidar a la gent este cap de setmana. El dia 5, que és dimecres, farem un acte institucional com obrint l'any del centenari i, com sempre des dels últims anys, el cap de setmana més pròxim, el 5 d'agost, sempre fem una xicoteta d'agenda cultural i festiva per celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, bon dia, adeu.
10: Vinga, adeu, gràcies.
12: estàs preparat per a les festes d'Aielo? Mira, que cal agafar forces. Perquè de l'1 al 4 d'agost esclaten les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Entrades espectaculars, la conquesta del castell i molta, molta diversió. No deixes que t'ho conten i vine a viure-ho.
14: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
5: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.

0: 1:39 minuts del migdia. Continuem en directe en este Hoy por Hoy on tinyen la Vall d'Albaida, dilluns 3 d'agost. I anem a viatjar fins a Albaida, perquè el municipi ha recuperat una figura històrica que havia quedat vacant durant més de 4 dècades. L'Ajuntament ha designat Maria Lluïsa Pla Tormo com a nova cronista oficial d'Albaida, un nomenament que permet reprendre una institució de gran valor per a la investigació, la conservació i també la difusió de la memòria col·lectiva del municipi. La figura del cronista oficial no s'ocupava des de Vicente Gil Mascarell fa 41 anys. Amb esta designació, el consistori pretén reforçar la projecció del patrimoni històric, documental i cultural del municipi, així com també poder acostar la història local a les noves generacions i garantir que el llegat del municipi continuï viu. Així que tenim al nostre estudi a Maria Lluïsa Pla Tormo, recent designada cronista oficial d'Albaida. Benvinguda, Maria Lluïsa. Què tal?
1: Moltes gràcies, Carmen. Pues així estem. M'heu convidat i benvingut.
0: Maria Lluïsa, contenta. Conta'ns un poc què va sentir quan se te va comunicar que series la nova cronista oficial d'Albaida. Com va ser?
1: Pues mira, jo vos ho conté. El senyor alcalde d'Albaida i el senyor regidor de Cultura, pues allò que em veuen pel carrer, diu: Maria Lluïsa, tenim un detall per a tu, si vols passar per l'Ajuntament. I sí, sí que tenien un llibret de José Segrelles. I bé, em passaren al despatx i, xe, pues molt agraïda del llibre i tal. Diu: bueno, això jo crec que és un poc la excusa. I clar, després vaig dir: això és la introducció. I veritablement el que volien era la proposta de que jo fora cronista. Vaig estar un mes llarg pensant-me les coses, perquè a nivell personal també vaig tindre una sèrie de activitats no esperades. I bé, a la fi, pues, em vaig decidir, vaig dir que sí, que es participara la resta de les formacions polítiques de l'Ajuntament, i el plenari fou el dia 30, dijous, i tots els partits polítics han recolzat esta proposta i jo me sent contenta, bueno, humilment orgullosa i enormement agraïda.
0: Uh-huh. I molt preparada també per a un càrrec, Maria Lluïsa, que porta des de fa més de 4 dècades sense ostentar ninguna persona. Una responsabilitat també, imagine.
1: Sí. Sí, és una responsabilitat, perquè jo el diré. Mira, l'últim cronista que hi hagué en Albaida, ho has dit molt bé, fou don Vicente Gil Mascarell, en un moment en què no hi havia internet, no hi havia Google, no hi havia Facebook. Aleshores, era un treball lent, era un treball consensut, l'home tenia les seues activitats empresarials i tal, i aleshores, avui en dia, es fa imprescindible encara consultar aquestes cròniques del senyor Vicente Gil Mascarell. I a més, era una persona oberta. Si algun estudiant, algun alumne, algun tal, jo mateixa, quan estava a la facultat, en dia el senyor Vicente: mire, voldria fer una pregunta. Xiqueta, quan vulgues. I, bueno, pues, va deixar el llistó, francament, molt alt.
0: Uh-huh. Ho viu també com un reconeixement a tota una trajectòria dedicada a la investigació històrica?
1: Però per part de qui? Del senyor Vicente?
0: Per part de vostè, sobre el seu nomenament.
1: Pues, mira, jo el diré. Jo vaig estudiar Geografia i Història a la Facultat de València, allà per l'any 71 vaig entrar. I vaig tindre, bueno, els meus companys i jo, alguns cronistes pertanyen, som vells companys de pupitre universitari, no? Uh-huh. Van tindre la sort de tindre uns bons professors: don Antonio Mestre, Alfons Cucó, Sebastià, que era de Villena, Emília Salvador, que no tan sols ens van ensenyar història, sinó que ens varen donar algo molt important: fama per saber més història. Aleshores, d'alguna manera, aquelles promocions, jo crec que ens hem sentit, d'alguna manera, lligats a la investigació, perquè sempre hem volgut saber més, no? I don Vicente Gil Mascarell, una vegada, bueno, jo vaig estar diverses vegades, perquè és una anècdota important, pense jo, per a mi, diu, Lluïseta, és que en dia Lluïseta, què estàs estudiant? Jo dic, mire, estic estudiant pues, història, i diu, escolta, no t'olvides que en Albaida hi ha molta història que estudiar. I no sé, m'he quedat sempre, el que he investigat, el que he publicat, sempre ha sigut de Albaida, exceptuant els expòsits que vaig passar a la vall, sempre m'he quedat en el meu poble. D'ahí que tinc el sobrenom de historiadora de quilòmetre zero. Me'l va treure un amic i ahí m'ha quedat.
0: Maria Elisa, parlem un poquet d'Albaida. Nosaltres coneguem el municipi, és un municipi de la nostra comarca, sabem que té molta història, però què diries que fa d'Albaida un municipi tan ric des del punt de vista històric i patrimonial?
1: A veure, la història d'Albaida, veritablement, tenim un patrimoni molt ric. Tenim ja d'entrada un patrimoni ric que, a veure, jo crec que quan més es coneix augmenta l'estima. El nostre patrimoni, com el de tots els pobles, té dos vessants. Una vessant, pues, és el patrimoni gran. L'exemple més clar és el Palau. Però hi ha un altre tipus de patrimoni, que és el patrimoni oral, que forma part de la nostra vida. Els refranys, els apodos, els mals noms, contaralles que estan perdent-se. I després hi ha un tercer tipus de patrimoni, que és el patrimoni menut. I a què ens referis que en el patrimoni menut? Pues mira, a una careta d'aigua, en la baixada d'una canal, a un toc, a un balcó, a la part inferior d'un balcó que a lo millor és de ceràmica o tal vegada és sol hidràulic. I tot això, tot el que estic dient, està compassat per un patrimoni material que és el toc manual de campanes, que són 8 segles de manera ininterrompuda. Hi ha un grup important de persones que porten això endavant. Si em preguntes per les meues investigacions, en quin període? Pues mira, com els millors professors per a mi en aquest moment van ser és que he nomenat, pues, jo estic centrada en el segle XVIII, en el segle XIX i en el segle XX. Sí, puc dir-te que és una història compromesa. I el dic compromesa perquè és molt recent, i al ser molt recent, pues, algú pot parar-te per el carrer i dir, escolta, reina, que això jo no ho tenia entès així. Aleshores, la recerca de la documentació en arxius, en hemeroteques, és fonamental. Crec que no sé si t'hauré contestat.
0: Sí, perfectament. I jo volia anar un poquet al que has dit, no? Eixa part xicoteta de la història, del patrimoni, dels episodis que tal vegada no es coneixen tant. Consideres algun episodi, història o part del patrimoni que siga especialment desconegut i que creus que mereixca eixa difusió al Baida?
1: Pues mira, jo el dia 30 de gener d'enguany, o sigui, fa uns mesos enrere, vaig presentar un llibre, Miscel·lània albaidina. Una miscel·lània és un gènere literari que consisteix en recollir diversos aspectes i unir-los tots, i estos articles tan variats amb els quals vaig fer el llibre sols tenen un denominador comú, que és Albaida. I ahir jo vaig presentar una sèrie d'aspectes que formen part de la nostra història i que són desconeguts. Les caretes d'aigua. A mi m'han vist pel carrer o m'han enviat un whatsapp, diu, Escolta, Maria Luisa, que jo tinc 70 anys, jo sóc de les caretes, no ho he vist mai. Clar, quan no coneixes una cosa, pues no el fixes. Ara resulta que la gent, bueno, els que han llegit el llibre o han comentat i tal, diu, xica, que cosa més maja. Pues sí, és una cosa curiosa. O els oratoris, les capelles privades d'oració, alguns tenien permís per a dir missa. I després, a veure, la qüestió social en la història a mi m'ha semblat, i continua semblant-me, molt interessant. El paper dels terratinents, el paper dels jornalers, el paper dels camperols amb minsos, porcions de terreny, i aquesta espècie de conflicte social que sempre han tingut els pobles rurals, no? Però ahí estic.
0: Molt interessant, molt interessant. Parlaves també del patrimoni documental, d'aixa part dels arxius. Sí. És necessari i molt necessari, no, aixa part de l'arxiu, sí, i de tota la documentació per poder informar-se i contar informació que siga totalment verificada, no? Basada en aixos documents.
1: Sí, sí, sí, sí. Mira, jo... A veure, tinc la sort de poder alternar dos ambients que estan a prop, però a la vegada estan una mica allunyats. I és Albaida i València, no?
0: Sí.
1: En Albaida tenim un arxiu que jo me l'estime molt. Hi ha alguns apartats, alguns anys, bueno, pues que per raons X pues, van desaparèixer, però... En general, l'arxiu municipal d'Albaida és la meva segona casa. Jo me l'estime molt. I després, al estar també a València, tinc accés a arxius on es pot trobar documentació referent a Albaida. En esto, vaja, me ve al cap l'Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, amb el qual jo vaig traure tota la informació dels espòsits vallalbaidins. Els espòsits són els xiquets que abandonaven en la porta d'una església o en un carrer i tal. I es portaven a la inclusa, bueno, popularment la casa, i els espòsits popularment es bordeig, no? I des del segle XVII fins a la primera meitat del segle XX m'ha resultat molt gratificant que algun que altre ontinyentí o bocairentí o palomarenc pues hagin trobat ixe avi o ixa àvia que va eixir de la vall i va anar a la borderia de València. I també ahir pues, he començat, estic en el 1900, m'he parat en 1925. Pues, no sé, em vaig clavar en l'estudi de les quintes dels xavals que anaven a la mili. Vaig començar en 1838 en la revista El Maig. He publicat una primera i una segona part, i en Albaida, en el llibre Miscel·lània, vaig publicar una tercera de 1900 a 1925. Però aquest article, aquestes investigacions són de parar el rellotge, parar també una temporada i continuar, perquè són pesades.
0: Com a historiadora i divulgadora, imagina que la teua investigació no ha parat, però ara ha sigut recentment designada cronista oficial d'Albaida, i m'agradaria preguntar-te per els projectes, per el que tingues en ment, quins projectes tens en ment que t'agradaria impulsar com a cronista oficial d'Albaida.
1: Pues mira, t'ho vaig a dir. El dia 18 de setembre, diguem que és la meva posa en escena en l'Ajuntament. I després has dit una paraula interessant, divulgadora. La història no se pot quedar en les prestatgeries, ¿vale? I s'ha de fer un article, uns articles i unes publicacions que siguin atractives, que arriben a moltes persones, que tothom siga capaç de llegir un article, no amb un vocabulari que tens que estar en el diccionari al costat, o és el meu parer. I

0: Tormo Monzó. Don Elías Tormo Monzó, casat en la senyora Cervino, el pare Cervino era d'ací d'on tinyent. Mm-hmm. És que los poderes son imanes, se unen. I, bueno, va fer una obra extraordinària, perquè va ser, bueno, és un gran intel·lectual, el fundador de la càtedra Història de l'Art, va traure l'art, explicat de manera avorrida, i el va traure al carrer amb els seus alumnes. Però, clar, és que també va tindre càrrecs polítics, perquè era del partit de Maura, era un home de dretes, però amb uns principis ètics que avui en dia la classe política repeteix. Però una cosa és predicar i altra molt diferent és dar trigo. Una cosa és dir jo vaig a defensar el patrimoni i una altra cosa és enfrontar-se. En l'any 40, en l'arquebisbe de València, Melo, uh-huh. ¿vale? Quan volia tirar Sant Joan de l'Hospital. I avui en dia, Sant Joan de l'Hospital, junt amb la Fundació Hortènsia, pues, s'ha quedat un dels racons més interessants històrica i culturalment de València. I don Elias Tormo s'ha quedat una mica reduït a círculos elitistes, círculos intel·lectuals, perquè els seus alumnes més directes, don Julián San Valero, uh-huh. don Felipe María Garín Ortiz de Taranco, que va ser professor nostre també a la facultat, però ja estava jubilat, el Alfonso Ferrari, Angulo... És que estos alumnes han anat desapareguent, ¿vale? Uh-huh. Han anat desapareguent. Mira, i vas a permetre que conte una anècdota.
1: Vinga, este, es queden tres minutets.
0: Molt bé, me'n sobre.
1: Perfecte.
0: Don Elias Tormo portava els seus alumnes d'excursió dissabtes i diumenges, uh-huh. ¿vale? A ensenyar-los a Aranjuez, a Toledo, i mire que detall. Per a no perdre la conversa amb els alumnes, uh-huh. anaven en el vagó de tercera del tren quan ell tenia en la butxaca el bitllet de senador. Però és que esta matí, a les 7 del matí, jo estava llegint que sí. se'n va anar de viatge en uns alumnes a Galícia. Se'n anava en la vaca de l'autobús. Clar, perquè allí podia veure millor les coses. Uh-huh. Per a l'autobús... Arriba la Guàrdia Civil i quan li va dir que era ministro d'instrucció de clar, presidit el govern per el senyor Berenguer, uh-huh. en la dicta blanda, bueno, jo crec que tardarien un poc en recuperar-se. Veus? Uh-huh. No he gastat tres minuts menys.
1: Maria Una Lluïsa, altra. Tindrem més minuts amb tu. Enhorabona per el càrrec de cronista oficial d'Albaida. Moltíssimes gràcies. Per este ratet, per compartir aquestes històries amb nosaltres i estarem en contacte i pendents com no els pròxims mesos de la teua designació com a cronista.
0: Vas a permetre que doni les gràcies a Ràdio Ontinyent, però entendràs que doni les gràcies a la Corporació Municipal d'Albaida i al meu poble.
1: Gràcies, Mario Lluïsa.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
2: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
3: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
2: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
4: ¿Sigue disponible?
5: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche? ¿El piso tiene cargas?
6: Así me ahorro la inmobiliaria.
7: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
8: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
9: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, rompe con el discurso que le hemos escuchado hasta ahora al gobierno y señala a Marruecos por la...